ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

poder estudiar de manera adequada. Els docents i les famílies es

un sentido, un sentido país, Cataluña, abans. Ara és el moment de recuperar un sistema que havia aturat des de l'any 2000, la col·laboració pública-privada,

recórrer el tercer partit per conèixer

Sì, insomma, è uscita, perché da qui a Reus è 1 ora.

de recórrer el tercer partit.

0: Ruta 66.
1: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66 i ja van 17 anys al teu costat en unes 60 emissores de parla catalana. Una setmana més et portem novetats discogràfiques i un cop d'ull al passat amb els èxits de la història de la nostra música. Rep una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Si ja esteu preparats, comencem amb noves propostes d'artistes de renom. Vinga, comencem!
2: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

0: Des de Detroit, Michigan, ens arriba el 19è àlbum d'estudi de Susi 4, Freedom. La baixista i cantant segueix en forma i ho demostra amb noves composicions, com la que hem escoltat que dona títol al disc. En una altra es fa acompanyar d'un gran mite vivent, Alice Cooper. En aquesta, Kick Out the Jam.
1: Kick out the jams, motherfucker! Susi!

Free Falling és una cançó original de Tom Petty de l'any 89. I aquesta és la versió del britànic Chris Norman, antic vocalista dels Smokey, que va continuar als anys 80 en solitari. Lifelines és el seu nou àlbum de versions, on inclou cançons molt conegudes, com aquesta del 61 dels Everly Brothers, titulada Crying in the Rain.

Only Time We Tell, original del 82 de la banda de rock progressiu Asia. Després de molts anys, tornen a la càrrega amb un disc en directe, Live in England. 12 temes històrics, sobretot del seu àlbum de debut. Només queda un únic membre fundador, el teclista Geoff Downes. Anem per una altra d'Alsàcia, una del 84, The Heat Goes On.

Arkansas Math és el nou single de la cantautora Ashley McBride, un homenatge a les arrels de l'artista, al seu estat i la seva nova vida sense drogues. Ara ens anem a Tennessee amb un rapper, rocker i country, Jelly Roll, amb un altre homenatge, en aquest cas a la seva dona. L'acompanya en els moments més difícils. La cançó porta per títol Thorns.

Dust in the Battle és una cançó original de l'any 95 de David Lee Murphy. Aquest 2026 la rescata Jason Aldean, a duet amb el seu creador. Més novetats country. Marlboro Man és l'avançament en format de single del proper àlbum d'estudi de tres nois d'Arizona, els anomenats Midland, una de les bandes americanes més en forma en aquest moment.

Nobody's Fool forma part de Next Song, l'àlbum de debut del Cinderella. La banda de Pennsylvania editava aquest disc l'any 86, és a dir, d'això fa 40 anys. Curiosament, Jon Bon Jovi va col·laborar als coros. Aquestes 10 cançons de glam metal i hard rock estan íntegrament composades pel líder Tom Kiefer. I aquest track, un dels més coneguts, Shake Me.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'avui. Ens acomiadem amb un altre aniversari. Parlem del debut discogràfic dels Poison. Al capdavant de la banda de glam metal, Bret Michaels. Ara fa 40 anys començàvem la seva carrera amb cançons com Tall Dictate to Me, que tancarà el nostre espai radiofònic. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els responsables de la visita del Papalló 14 a Espanya han dit que els organitzadors dels actes a Barcelona han posat clarament en valor la realitat social i idiomàtica catalana, però que correspon a la Santa Seu fixar la llengua que utilitzarà el pontífex. El coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal, a una roda de premsa a Madrid, ha respost així a les crítiques de Junts, que veu el risc que el català quedi relegat durant la cerimònia. L'organització també ha detallat que Catalunya i Canal Àries pagaran el 20% dels 25 milions d'euros que costarà el viatge, mentre que Madrid només cedirà espais i serveis. I el maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que l'abril, una reducció del 2,2%, mentre que creix l'afiliació en 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Tot i aquestes xifres, els sindicats demanen al govern que entomi els reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de l'UGT. L'escoltem.
2: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
1: I els veïns dels barris tarragonins de Sant Salvador i Sant Ramon exigeixen una millor informació a la ciutadania arran de l'aturada no programada del cràquer de Dou al polígon nord petroquímic. Denuncien que durant diversos dies i nits han patit sorolls i vibracions per una incidència a l'empresa química que ha obligat a activar de manera continuada la torxa de seguretat. De fet, Protecció Civil va rebre la setmana passada més d'una seixantena de trucades arran d'aquest incident. I els treballs d'excavació del jaciment del Camp dels Ninots han permès recuperar l'esquelet complet d'una cria de tapir d'un any que va viure fa 4 milions d'anys. Aquest exemplar, conservat gairebé íntegrament en connexió anatòmica, és un esquelet juvenil de tapir. És el més complet trobat a Europa fins ara i ofereix una oportunitat única per estudiar el desenvolupament de la biologia dels tapirs europeus del Pliocè. Les restes ara passaran un procés de restauració i estudi que començarà l'espai Aquae de Caldes de Malavella i els laboratoris IFAE Cerca de Tarragona per aprofundir en el coneixement d'aquesta espècie extingida. I avui es decideix la Lliga de Waterpolo Femenina. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit.
0: Notícies en xarxa.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb una novetat especial. És el nou disc que han publicat Johnny Greenwood, Shai Bensur i The Rajasthan Express. Es diu Ranija i, de fet, és com una segona part d'aquell celebrat Junun. Aquí hi trobem, doncs això, des de les guitarres i les músiques de Johnny Greenwood, les composicions d'aquest músic hebreu nascut a Nova York, però que de fet viu amb un peu a Israel i un altre peu a la Índia, que és Shai Bensur, i tot un, diguem-ne, tot un ensemble, tot una orquestra de música qawwali, com és aquest de Rajasthan Express. El disc és com, bueno, doncs molt especial, perquè realment la música qawwali té un què, té una alguna cosa espiritual, doncs, que realment la fa molt i molt especial. Aquí el programa, evidentment, som fans del gran Nusrat Fateh Ali Khan, però tot allò que té a veure amb el qawwali, i alhora quan hi té, doncs, també aquests altres ingredients que hem dit, doncs és una bona novetat per començar el programa. Hem sentit aquest, el tema que dona nom, Ranija, i ara un tema que també interpretava Nusrat Fateh Ali Khan, Must. Shai Bensur, Johnny Greenwood i The Rajasthan Express.

Ranija, el nou disc d'aquest 2026 de Johnny Greenwood, Shai Bensur i de Rajasthan Express. L'amistat entre Johnny Greenwood i Shai Bensur d'alguna manera la provoca Johnny Greenwood quan el truca, li demana que, doncs, que vol que participin en una gira i alhora que siguin els taloners de Radiohead i alhora doncs vol ser, vull dir, vol tirar endavant aquest disc, vol participar d'un disc. Shai Bensur, que com hem dit viu amb un peu a Israel i un altre a la Índia, de fet llavors ja portava més de 10 anys visquent a la Índia i buscant aquesta connexió amb la música, amb el Qawwali, la música sufí, que doncs té això, una espiritualitat especial i que d'alguna manera doncs és això, és una música doncs que ens vol apropar a una idea doncs del món molt concreta i doncs basada en això, en el sufí, en l'espiritualitat sufí. Junun va ser el disc que van gravar l'any 2015 que va, doncs això, van ser taloners de Radiohead en una gira i alhora va fer doncs que tingués un dels documentals interessantíssims en la música, en les músiques del món. El va gravar Paul Thomas Anderson, per tant, un gran director de cinema que feia un documental sobre aquest disc. Anem a buscar-lo. El disc es diu, com hem dit diverses vegades, Junun. Era el 2015. Johnny Greenwood i Shai Bensur amb la música sufí de The Rajasthan Express.

0: d'une capuletroudia, qui me plaît dans tondre zloukab d'une capuletroudia.
1: Couhote loup,
0: est-ce que t'es loup? Et belle sur l'impôt.
1: Mais couhote loup,
0: est-ce que t'es loup? Nina oran paia mei pru, et quand parle zuxita, chescate vergogna. Et quand parle zuxita, chescate vergogna.
1: Clame tes loups,
0: exclame tes loups. La réplique des cas de you,
1: réclame tes loups,
0: exclame tes loups. Nina oran paia mei pru,
1: pensa loup carmel.
2: Crane folklore, ame de biai,
3: capit folklore,
2: alienadao,
3: ardit folklore,
2: porcalasao,
3: tenit folklore,
2: lukirenao,
3: hardit folklore.
4: La segona novetat del programa d'avui és el nou disc de Cocanya. Aquestes, ara duo, aquestes dues dones que des de Tolosa de Llenguadoc, des de, en francès en diuen Toulouse, doncs des de Tolosa de Llenguadoc defensen la cultura occitana i ho fan amb tantíssima gràcia i alhora doncs amb tanta reivindicació, tanta militància. La cultura occitana i el sentir parlar occità, com de fet estaven dient en aquesta cançó, em parles amb occità, no tinguis vergonya, doncs és realment doncs especial per la dificultat de trobar-ho. Avui dia ja no, potser el que tenim més a prop

és quan sentim parlar l'aranès en algun moment de la ràdio pública, però poc, poc, i per tant, doncs, la militància de Cucanya és realment important. Elles es defineixen com cants polifònics a dansar, per tant, doncs, per ballar, i fan servir aquest tambor de cordes, que és un instrument que es podríem trobar al llarg de tots els Pirineus, però també en perill d'extinció, per dir-ho d'alguna manera. I és un instrument realment especial, que, doncs, això són unes percussions sobre cordes, i que té, d'alguna manera, un llunyà parentesc amb les percussions índies que acabem de sentir, del Rajasthan, del nord-est de la Índia. Bé, el tambor de cordes i Cucanya en un nou disc que es diu Flame Folklore. Hem sentit el tema que li dona nom, i ara aquest segon, que es diu Clam.

Nou disc de Cucanya. Des de Tolosa del Llenguadoc, nou disc de Cucanya. Es diu Flame Folklore. I les dues integrants que han quedat ara són un duo, Caroline Dufo i Lila Freys, han tingut una altra vegada la producció de Raúl Refri. I en part, a més, evidentment, de la seva gràcia a l'hora de tirar endavant, doncs aquesta producció també es nota com ho va fer amb aquell disc de 2020, Puput. Raúl Refri produint Cucanya, el 2026, i ara viatgem a 2020 per recuperar aquest Camí de Sant Jacques.

músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

0: zumba.
1: La nostra descoberta aquesta setmana és el nou projecte de Nidia Góngora i el Canalón de Timbiquí. Per tant, estem parlant de la música afro de la regió pacífica de Colòmbia amb la col·laboració del trio de Toulouse, de Tolosa de Llenguadoc, Reco Reco. Aquesta col·laboració que ha donat lloc a aquest projecte que es diu Nuevos Ríos, igual que el disc, i que d'alguna manera doncs és aquesta, diguem-ne, atracció que tenim els europeus de viatjar en Amèrica Llatina o a l'Àfrica, en aquest cas a la Colòmbia de l'Oceà Pacífic, per poder conèixer, apropar-nos a aquests ritmes autèntics de la música afro de Colòmbia. La senyora Nidia Góngora, com a veu i cantant d'aquest col·lectiu, el Canalón de Timbiquí, que de fet estan parlant doncs del riu Timbiquí que desemboca al Pacífic, i el Canalón no deixa de ser doncs la vall, i d'alguna manera la vall estreta del Timbiquí. Bé, doncs ja havia fet col·laboracions d'aquest tipus, per exemple, i les hem sentit aquí al programa, amb el productor Quàntic o també amb Onda Tròpica. En aquest cas ho fa amb aquests tres francesos de Reco Reco, i el resultat doncs és realment bo. Nuevos Ríos, hem sentit aquesta zumba i ara un tema que es diu Malvada. Nuevos Ríos.

El nostre concert recomanat és el de la Gramofon All Stars en format Big Band. Això serà el dijous dia 11 de juny en un escenari com el de La Paloma, dins del festival Mas i Mas de 2026. Si vols veure aquesta banda d'aquí, aquesta banda que doncs, té com a referència els gèneres de Jamaica i que ho fan amb aquesta gràcia sota la direcció de Genís Bou, amb les veus de les germanes Cathy i Yolanda Say i, per exemple, interpretant aquest tema de Marvin Gaye, Let's Get It On. Tot això, com acabem de dir, a La Paloma el dijous 11 de juny. Aquest és el nostre concert, però el nostre record ens porta cap a una altra, cap a una història diferent. És una altra cosa, es diuen Talking Heads, són història de la música pop i de la música rock i alhora de les músiques del món. Com pocs van ser capaços d'incorporar tots els ritmes en la seva música i fer-ho d'una manera, doncs, increïble, la seva manera. El disc que van publicar el dia 1 de juny de 1983 es va dir Speaking in Tongues i va donar lloc a gires, evidentment, i va donar lloc també a un dels documentals musicals més importants de la història. Dirigit per Jonathan Demme, Stop Making Sense és realment una joia que tots hauríem de mirar, que comença així, Burning Down the House.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El govern treu ferro al focus del català que el papa farà la seva visita a Catalunya la setmana vinent i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu ha traslladat al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Panet, que és la portaveu del govern.
2: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
1: I Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. L'alcalde, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que diu veu estancada, tot i que ho veu amb prudència.
3: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
1: El tancament d'aquesta zona afecta milers de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera del que el departament relaxi les mesures. I a Montblanc s'ha estrenat el primer enllumenat 100% sostenible. L'Ajuntament ha instal·lat una vintena de fanals a la zona del cementiri i del tanatori que funcionen amb energia solar. Són en el camí que fins ara era molt fosc. L'Ajuntament considera que s'ha guanyat amb eficiència energètica, però també en seguretat. La inversió ha estat de 30.000 euros, finançat amb 20.000 euros de la Diputació de Tarragona. I els usuaris del tren de l'Arbós i de municipis veïns que utilitzen l'estació fa temps que alerten del risc que suposa fer servir el pas soterrani sota les vies. Fins fa uns dies no hi havia il·luminació. I, a més, els ascensors no funcionen. Els usuaris denuncien que representa un problema important per als usuaris que tenen mobilitat reduïda. L'Ajuntament remarca que no té competència sobre aquesta infraestructura, que és de DIF, ni recursos per intervenir-hi directament, però que continuarà treballant amb fermesa perquè l'estació tingui un servei digne. I el 65% dels motoristes segueix les marques del traçat de revolts perillosos de la Collada de Toses que el Servei Català de Trànsit va posar fa un any per reduir la sinistralitat. Aquest juliol es faran proves de gravacions per veure si les dades mantenen el nivell i es valorarà si s'ha d'ampliar. Des de l'1 de gener fins al 25 de maig s'han fet més de 2.000 controls i s'han posat 9.000 sancions.
4: Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts, 2 de juny de 2026. Soc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que algú se subscrigui al canal de l'Òscar Montalvo, El poder d'estar sobrio, on parla dels seus problemes amb les addiccions. Aquest diumenge hi haurà una nova campanya de donació de sang al pavelló municipal d'esports, però en serà una d'especial. La Núria Soldevila prendrà el relleu d'en Jordi Cortacans al capdavant de l'associació. I hem anat fins al monument de donants de sang, a la Coromina del Bac, per parlar amb ells. Hola.
5: Hola. Hola, bon dia.
4: Jordi, has estat un referent, són molts anys.
6: Jo he estat 30... vaig entrar en 1999-2000. Mm-hmm. I són molts anys, aquest monument que estem ara aquí, com aquell qui diu, el vam en sala, vam estar molts dies junts parlant, el dia que el vam posar no hi havia totes les cases a darrere, i ara estic una mica cansat.
4: I ara passes el relleu a la Núria. I no pararàs de cop, per això.
6: Tindré unes donacions amb ella perquè em vagi aprenent, però crec que ho farà perfecte, més bé que jo.
4: Com et sents tu, Núria?
5: Jo, clar, això fa respecte, perquè és clar portar una associació d'aquestes, encara que només sigui d'aquí Sant Joan. Però, bueno, ens vam reunir ell i jo, em va explicar una mica doncs en què consistiria, i sí que he de dir que, clar, amb la seva ajuda els primers anys, doncs espero que sí que... crec que sí que me'n sortiré i em fa il·lusió, perquè al final jo ja sóc donant de sang fa molts anys.
4: Que sigui donant deu facilitar les coses, no?
6: Ella, com que és donant habitual i molt bona donant, que no en fallava cap, vull dir, ella ja sap de memòria què s'ha de fer.
4: Jordi, aquests últims anys hem explicat que han baixat molt les donacions.
6: Sí, una mica és el que em va fer rumiar buscar relleu. no em vull pas donar la culpa jo, perquè ha baixat a molts llocs. Des de l'any de la pandèmia cap aquí, la pandèmia ho ha canviat tot.
4: I amb el relleu també es busca idees noves, sinergies noves. Núria, tens pensat alguna cosa?
5: Bueno, de moment el que faig és, com que tinc fills joves, doncs inculcar-los una mica això, que no costa res anar-hi i donar, i que ho diguin també doncs amb els seus amics, i sobretot doncs necessitem jovent que comenci a apuntar-se al carro, perquè clar, són els futurs donants, no?
4: Doncs moltes gràcies.
6: I ja sabeu, diumenge de les 10 a les 2 aquí al pavelló, no quedeu, que es necessiten 1.000 bosses diàries per cobrir les necessitats dels hospitals. Penseu-hi.
4: Queda dit. Tu, Jordi, treballant fins l'últim dia. I marxem explicant-vos que ja hi ha les entrades del Festival del Conte Arnau a la venda. Enguany, entre d'altres, venen Manu Guix, Maria del Mar Bonet i Plau Mut. Trobareu les entrades a tiquetic.com. I això és tot. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i La Xarxa. Fins demà.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dilluns va ser el primer dia de feina pels quatre agents del nou cos de la Guàrdia Municipal de Sant Joan de les Abadeses, que substitueixen l'extint cos de la policia local dissolt l'abril de l'any passat per l'equip de govern de Més i amb Esquerra Republicana a l'oposició en contra. Aquest any escaig sense la policia local ha generat cert debat a la ciutadania per si hi havia prou seguretat al municipi. En el seu moment, l'alcalde Ramon Roquer de Més va justificar l'extinció de la policia local perquè en les últimes dècades tenien un cos format per només tres agents, quan la llei obliga a tenir un cos de sis agents i un caporal, que és molt extens i es necessiten molt recursos per mantenir-lo. A més, no és obligatori per llei tenir aquest cos si la població té menys de 10.000 habitants. L'alcalde també recordava això.
2: En dels últims tres processos de selecció per contractar policies municipals, dos van quedar deserts i un va guanyar una persona que sempre, diem, va mostrar l'interès de marxar del poble perquè no volia exercir aquesta tasca a Sant Joan.
1: Els agents de l'extint cos havien de formar-se un any a l'acadèmia i sortir en tasques concretes que no podien exercir a Sant Joan, com ajudar en temes judicials, desnonaments i detencions que es produeixen de manera puntual al poble. Una feina que, segons deia l'alcalde, ja fan els Mossos d'Esquadra. Roquer insistia que el nou cos s'adaptava millor a la vila i prova d'això és que es van presentar 28 persones al procés de selecció. Un procés que s'ha allargat perquè els candidats van haver de passar proves teòriques i físiques, un cas pràctic i un psicotècnic. L'alcalde tenia paraules d'elogi per ells.
2: Comencen motivades, amb il·lusió, tenen perfils molt joves, els hi veig molta vocació de servei, en què volen que Sant Joan i els vins de Sant Joan recuperin aquesta sensació de seguretat, que és la que s'ha de tenir, no tant perquè Sant Joan sigui un poble ni problemàtic ni que li hagin de passar moltes coses, però sí que és veritat que no es pot evitar que de tant en tant doncs, puguin passar coses i hem d'estar preparats.
1: La idea és que puguin treballar matins, tardes i també algunes nits durant els mesos de juliol i agost i tinguin presència en activitats extraordinàries. Entre les tasques que desenvoluparan hi ha les de tancar i obrir edificis públics, evitar l'incivisme, controlar la zona verda, atendre els veïns i comerços o vigilar la seguretat viària. Tot plegat de manera coordinada amb els Mossos i amb l'agent cívic del municipi. Esquerra havia criticat l'extinció de la policia local i creuen que aquest darrer any el municipi ha quedat desprotegit. El portaveu republicà Sergi Albric havia alertat fa un any que el nou cos no tindria competència en algunes matèries com les ocupacions, els delictes o el trànsit. Roquer no es va mossegar la llengua.
2: Esquerra ens té acostumats a intentar desgastar sempre l'equip de govern, intentar contrarrestar aquelles notícies que poden ser positives amb aquelles que poden trobar, que puguin doncs, deslluir doncs, allò que s'està fent, que s'està executant, que s'està treballant i, per tant, aquesta posició d'estar de forma permanent i constantment en campanya, realment crec que no, ni els hi aporta res a ells, ni ens aporta res als que governem, ni aporta res al municipi.
1: En canvi, va dir que Més havia defensat una posició coherent i pragmàtica des del principi.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.
1: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Ubuntu és un projecte socioeducatiu que vetlla per l'educació integral de les persones, ja siguin infants, joves, adults o grans, de la comarca del Ripollès.
2: A Catalunya, el suïcidi és la segona causa de mort entre les persones joves de 15 a 29 anys, un problema de salut pública que va en augment. La poca estabilitat, la incertesa de cara al futur, la incomprensió social, l'aïllament, la pressió de les xarxes socials, el canvi climàtic o la mateixa identitat, entre d'altres, són alguns dels factors que afecten actualment les persones joves d'arreu de Catalunya. Des d'Ubuntu, oferim un catàleg de xerrades en primera persona, casos vivencials de joves que en algun moment de la seva vida s'han trobat en una situació complexa i que després d'un gran treball i creixement personal han tirat endavant amb vides plenes i felices. Volem que les persones joves del territori tinguin referents positius en qui recolzar-se i d'on treure experiències que els puguin servir de suport als dies més foscos. Alhora que també volem visibilitzar i desestigmatitzar aquestes dificultats que afecten la salut. I tu? Com pots actuar per visibilitzar, suportar i crear espais de diàleg i ajuda en la teva comunitat?

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts es donarà el tret de sortida de la quarta edició dels pressupostos participatius organitzats per l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses amb l'ajuda de la consultora Neòpolis, perquè els veïns decideixin el destí de 50.000 euros del pressupost municipal. Hi haurà una sessió informativa i d'elaboració compartida de propostes a la sala de plens del consistori a les 7 de la tarda. La sessió servirà per ajudar els assistents a escollir propostes que són vàlides. Gerard Quiñones, de Neòpolis, recorda que hi ha algunes limitacions.
2: La condició principal o les dues principals serien, primer, que intuïm que no sobrepassarà els 50.000 euros que hem posat debat, per tant, si faig una proposta que ja puc entendre que valdrà 200.000, per dir alguna cosa, no ens l'haurem de descartar. I llavors també és important que se'ns han de plantejar inversions, és a dir, tot allò que l'Ajuntament pot adquirir o que pot construir i que perdura en el temps. També n'hi ha d'altres, com són, que efectivament ha de ser una competència municipal perquè si no, no hi podem invertir, no pot ser una subvenció, no? No puc contradir la legalitat, els plans municipals aprovats, etc.
1: El període de presentació estarà obert del 3 al 23 de juny amb dos inclosos i podran participar totes les persones que viuen, treballen o tenen algun vincle amb Sant Joan, ja sigui de manera individual, en grup o en representació d'una entitat. Les propostes es podran presentar en línia a través del web participa.santjoandelesabadeses.cat o amb la butlleta física que es podrà dipositar a les urnes habilitades a l'Ajuntament, a l'Oficina de Turisme Palau de l'Abadia i a la Biblioteca Municipal Josep Picola. Només es podrà posar una proposta per butlleta i un cop s'hagi acabat el termini, es valoraran tècnicament per veure si són vàlides. En cas que no ho siguin, es justificarà el perquè. A més, també se'n podran descartar si l'Ajuntament té previst executar-les en un termini ni curt de temps. Quiñones explica el següent pas.
2: Quan tinguem ja les propostes analitzades, les que hagin sigut vàlides continuen posant-se a debat amb la ciutadania. Torna a ser un segon moment important de diàleg amb veïns i veïnes, on a través d'una dinàmica participativa oberta a tothom qui vulgui venir, no només els que han presentat propostes, els seleccionarem de les vàlides que hem rebut les 10 o 12 que passen a la fase final de votació. Això és una jornada que tenim previst per després de l'estiu, al mes de setembre, i tindrà una darrera fase final de votació prevista per l'octubre-novembre aproximadament.
1: L'any passat va votar un 15% del cens, que és una xifra important dels votants per un procés participatiu, que són les persones empadronades de més de 16 anys. En la primera edició va guanyar la palanca de la colònia Lleudet, l'espai de xupluc al pati de l'escola Mestre Andreu, en la segona i en la darrera edició l'arranjament del camí de l'Arsa Mala del Molí Petit al riu Ter, que es troba actualment en fase de licitació.

teu cos serà record, i el record, enyorança. L'enyorança serà cançó, i la cançó fugirà amb l'aire. Creuarà els mars de mig món, i en una ciutat llunyana

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina aquest espai.

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts, de cognom 2 de juny de 2026. I un dia com avui, segurament de 1742, un grup de dones liderades per Ana de Tarma es revoltaven contra el govern espanyol al Perú. Se saben molt poques coses de la vida o trajectòria d'aquesta dona, més enllà de que es deia Ana i que vivia a Tarma, un poblat ubicat al centre de Perú. També se sap que va exhortar a un grup de dones a secundar el moviment subversiu de Juan Santos de Atahualpa en contra de la corona espanyola per recuperar l'antic regne inca arrabassat pels espanyols. El grup estava format per 52 dones casades i dues vídues que van combatre, es diu, durant 13 anys seguits i van suposar un gran mal de cap per a les forces governamentals. El moviment d'Atahualpa aconseguiria la destitució del virrei del Perú, tot i que va ser aplacat amb el virrei que el va substituir. Un cop desintegrada la rebel·lió d'Atahualpa, l'any 1756, el rastre d'Ana de Tarma es perd, com també ho fa dins la història del Perú, tot i que hi ha persones que la reivindiquen com una de les forjadores de la independència del país. I un dia com avui de 2020, mentre els carrers de Nova York, Washington i Los Angeles s'omplien un dia més amb les protestes de repudi per la mort de George Floyd en mans de la policia de Minneapolis, al crit de les seves últimes paraules, "I can't breathe, no puc respirar", la comunitat musical internacional s'hi sumava a la protesta. Amb el hashtag "The show must be paused", hem d'aturar temporalment l'espectacle, la indústria i músics cridaven a aturar l'activitat d'aquell dia amb una acció que es va estendre per les xarxes en el que es va anomenar Blackout Tuesday. La Tuesday, podria dir-ho, Blackout Tuesday. La banda de Nova York, Public Enemy, va fer una versió especial de Fight the Power aquells dies amb la col·laboració de Nas, Black Thought i altres.

0: I continuem parlant de dones, perquè l'any passat el Consorci de Benestar Social del Ripollès va presentar a la Biblioteca Josep Picola el projecte Fem Memòria al Ripollès, una dinàmica participativa que volia recuperar, posar en valor i compartir la memòria col·lectiva de les dones del Ripollès. Vam parlar-ne llavors amb l'Amadeu Rossell, el president del Consell Comarcal, que ens va explicar una mica com funcionava. I avui tornem a parlar-ne, ja que el projecte, darrere del qual hi ha la referent del CIAT, la Mireia Soler, i la tècnica comunitària Anna Biel, fa un pas més amb l'adquisició d'exemplars per part dels ajuntaments perquè el joc pugui estar disponible en espais municipals i es pugui utilitzar de manera regular. En aquest sentit, es farà una altra sessió demà a la biblioteca Josep Picola. Ens en donen tots els detalls la Mireia i l'Anna, que ja tenim el telèfon. Hola.
1: Hola, bon dia.
0: Hem dit això del telèfon, però avui ens veiem perquè és una videoconferència. Ja ho diem de carrilla i a vegades no és així. Ens recordeu una mica en què consisteix el joc?
2: Sí, bueno, el joc és això, no? És un memory, com els memories que coneixem de tota la vida, no? Que es tracta de fer parelles, trobar la mateixa imatge de la que gires una peça, doncs has de trobar la mateixa imatge. L'únic que les imatges són dones. Mm. Són il·lustracions que va fer la Daniela Peñalba i és trobar, doncs, la mateixa imatge i donant suport a les imatges, doncs hi ha el llibret, no? On explica una mica, que la Mireia us explicarà una mica millor. I és això, i és la continuació, com molt bé has dit, de l'any anterior, que es va fer com un format molt gran, no? Bueno, amb XL, que eren imatges com molt grosses i tal, i ara aquest any s'ha fet en format, doncs, joc de taula
3: amb imatges més petites.
2: Amb imatges més petites i amb més exemplars. Mm.
0: Per tant, que entenc que el nom està molt ben buscat, perquè Fer memòria va en els dos sentits, en el moment del joc i fer memòria de recordar aquestes dones, no?
3: Correcte. Mm. Sí, sí, vull dir, el joc ara en aquest any hi surten 28 dones de tota la comarca, vale? Que tenen una relació amb cada municipi, més o menys, i bueno, són dones que han fet coses importants, no? Sí. Ja sigui referent a tot el tema de política, d'exercici de poder, altres més remeieres, amb herbes relacionades amb herbes naturals i medicinals, d'altres dones potser que la importància que tenen és que han liderat diferents negocis, molts dels quals relacionats amb l'hostaleria i la restauració, d'altres dones que potser feien la simple tasca de cuidar la família, els animals, l'agricultura, no? Que potser es pot semblar molt simple, però que en realitat tenia molt de pes. Mm-hmm. Perquè gràcies a elles, doncs, podien tirar la seva vida endavant, no? I cuidar la família. D'altres que se'ls ha relacionat més amb tot el tema més intel·lectual, més de medicina, més mestres. Mm-hmm. També altres que han escrit, doncs, això, poemes, cançons, mm-hmm, molt importants pels municipis. Bueno, i d'altres que... Perdona.
0: No, acaba, perdona.
3: I d'altres que potser també han tingut un paper bastant important en tota la guerra, durant la Guerra Civil. Mm. No? I ajudant altres persones a passar la frontera i així.
2: Sí. I per això el joc de paraules, no? Del fem memòria, perquè fem en francès és dona, no? I el memòria, doncs, de fer memòria, no? Perquè és el que diem, no? I que hem anat pensant i per això vam dir, ostres, posem en valor dones. No, bé, realment hi ha dones que van fer moltes coses pel poble en concret, o tant sigui com anar a buscar, doncs, receptes, cançons, dites populars, no? I és això, i tenim carrers amb noms d'home, tenim escoles amb noms d'home, però no tenim cap referent femení, no? I en el nostre territori, doncs, hi ha moltes dones que poden ser referents. Sí. I per això, entre el joc de paraules i la memòria i el joc, doncs mira, ha sortit això.
0: Definitivament, el dia que va sortir el nom, el moment devia ser un moment molt maco, no? Perquè ho lliga tot.
2: Sí, va ser com una il·luminació. No, sí, realment, ben dir, ostres, és que ho clava, no? Mm. El que nosaltres tenim amb el que és, ho clava. Mm. Sí, sí.
0: A Sant Joan em sap que tenim, suposo això, que d'aquestes 28 que heu dit, crec, s'han repartides pel territori. A Sant Joan hi ha l'Estrella Pujol i la Genoveva. Qui ens escolti des de Sant Joan ja les coneixerà, però si ens voleu fer 5 cèntims de què és el que explica el joc d'elles.
3: Vale, pues mira, sí, la Genoveva ens explica una mica quan va néixer, no? Que va néixer el 1926 i va morir el 2022, no? I que es va dedicar bàsicament amb tot el tema de llevadora, no? Sí. Que va estudiar a Barcelona, amb Santiago de Xeus, i després va tornar al seu poble per cuidar la seva mare i dedicar els parts, bueno, i això, i donar suport als parts de casa, sí, als particulars, no? Els sí, anys 70, més o menys.
2: I es sí, veu sí, que la gent, com has dit, segurament en el moment de sentir el nom, segurament moltes persones que d'aquí a Sant Joan la coneixeran, perquè l'any passat ja es va venir aquí i també deien, ostres, i tant, la Genoveva, no? A mi em va ajudar a parir, sí, i que les persones en general tenen molt bon record perquè tenia com molt bon cor, no? Perquè sí, lo maco és això, que ajuntem gent jove i infància amb gent gran, i clar, la gent gran encara té el record de la persona que està en el llibret i transmeten, no?, aquest saber a les persones joves.
0: Sí, sí, jo ja soc d'una generació que ja naixíem a l'hospital, no? I no sabia, per exemple, que això que heu dit d'aquesta formació prèvia tan interessant, no?, per després trobar en un poble petit com el nostre. I de l'Estrella Pujol?
3: Bueno, de l'Estrella Pujol, una mica el que tenim aquí recollit és això, que va viure la guerra i la postguerra, una família amb pocs recursos, vale? I des de molt jove va treballar a les fàbriques tèxtils de Calgat i de l'Espona. Sí. I diu això, que va destacar molt la seva habilitat i empatia ajudant a persones immigrants i veïnes del poble.
0: Sí, sí.
3: No? Que la vol recordar.
2: Sí, que es veu que sempre caràcter, tenia molta força, que sempre tenia un somriure, no? Mai tenia un no per ajudar si ho veia convenient. I sí que és veritat que es veu que va tenir un accident en el qual li va afectar un braç,
0: sí,
2: i tot i així ella va continuar amb la seva actitud, no?, de sí, tirar endavant i d'ajudar els altres, de ser altruista de base, no?
3: Sí, és sí, això, no? Se la recorda molt per tot aquest compromís amb la comunitat.
0: Sí, sí. De les sessions que heu anat fent, quina experiència teniu? Què diuen la gent? Què destacaria de les sessions?
3: Bueno, jo crec que són sessions que són molt agraïdes, perquè a la sí, gent els agrada moltíssim el joc. Vull dir, i mentre van... O sigui, bàsicament el que fem és expliquem una mica d'on ve el joc, no?, els antecedents que hem explicat ara aquí, i després comencem el joc, i sí que cada cop que troben una parella, llegim la bibliografia.
0: Sí.
2: Que clar, sí que és veritat que la bibliografia és un resum del resum del resum, no?, moltes vegades, perquè és això, moltes dones pues, han fet moltes coses i hem hagut de aglutinar-ho tot en 5 línies, 6, i que després hi haurà una pàgina web on es podrà veure tota la bibliografia, no?
0: Sí.
3: Sí que mentre anem jugant al joc, això, no?, vull dir que les dones diuen, sí, aquesta la coneixíem, ostres, aquesta no estava en el cas, i que no?, quina experiència ve més important, que xulo. Sí. I el que deia l'Anna, que com que molts cops són activitats que estan obertes a tota la població, pues s'ajunten infants amb persones d'edat més avançada i es crea una relació molt bonica.
0: Sí,
3: no?
2: I a més això, no?, que és un joc viu, és un projecte viu, perquè a mesura que es van... Sí que és veritat que hi ha algun poble que poder no s'ha pogut identificar, però ara amb 2 o 3 sessions que hem fet, ja diuen, ostres, pues en aquest poble hi havia la fulanita que no sé què,
0: sí,
2: o sí, o aquí podria haver-hi l'altre, no? I per això diem que és un projecte viu, perquè sí que poder es pot anar ampliant, ara de moment ho deixarem així,
0: sí,
2: però això, no? La pàgina web sí que ens agradaria poder anar sumant i anar posant en valor pues, moltes més dones del Ripollès que han fet coses i que no hem pogut arribar, no? Bé, també és limitat,
0: sí,
2: una... Sí. Però això, la gent ressona molt amb altres persones que coneixia altres dones i diuen, ostres, doncs aquesta la podríeu posar? Bé, doncs ja tornarem i mirem la informació i mirem de posar-la a la web.
0: Aquesta web ja està activa? O...
3: No, encara no.
2: Encara no.
3: Ens queda pendent.
0: Ja ens avisareu.
2: Estem treballant en això, però encara no està disponible.
0: Com dèiem, fa un any era un joc així amb una versió gran, ara n'hi ha una de més petita i que alguns ajuntaments l'han adquirida, el nostre ho ha fet i la podem trobar a la Biblioteca Josep Picola, a l'escola primària, a secundària i al casal, a l'Associació de Dones i al mateix ajuntament. I demà hi haurà aquesta sessió com de... per recordar com s'hi juga i tot. Què és el que es farà demà exactament?
3: Doncs mira, el que hem explicat abans una mica, no? Explicarem els antecedents, d'on venim, del joc, perquè bueno, puguin com aterrar, i
2: sí,
3: després...
2: Sí, per posar en context, no? Per entendre com s'ha arribat a fer un joc amb 28 dones.
3: I després segurament dividirem el joc en dos, perquè 28 dones són moltes parelles, no? I de vegades potser es fa una mica llarg, el dividirem en dos i farem com diferents taules perquè els infants i les persones que vinguin pues, puguin jugar i puguin passar una estona divertida.
0: Ja per acabar, quina sensació teniu personal després de que això es vegi allà damunt d'una taula i hi hagi gent jugant-hi i partint de la idea que vau tenir fa ja un temps?
2: Home, jo pues, molt agraïda, no? També, o sigui, molt contenta però agraïda alhora, no? Perquè sí que al principi va com costar, no? Perquè sí que vam contactar amb ajuntaments, quines persones, i poder no es veia massa quin era el nostre objectiu o no s'entenia massa, i depèn de com va costar com trobar dones que poguessin representar el poble. I ara, a mesura que estem fent les sessions, bueno, ja l'any passat fent-ho amb el format XL i ara fent-ho així en petit format, que hi ha moltes més dones i, per tant, ressona molt més a la memòria d'aquestes persones, no? Sí. I que la gent, doncs, bueno, sempre hi ha algú que diu oh, aquesta era la meva

0: parlat amb la referent del CIA, la Mireia Soler, i la tècnica de comunitària, l'Anna Biel, d'aquest joc. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé demà.
1: A vosaltres.
2: Adéu.
0: I segurament T'estimo és el nom del tema que acaba de publicar Els Amics de les Arts com a avançament del seu pròxim treball previst pel pròxim any. Amb 20 anys de trajectòria, la banda inicia etapa amb Joan Borràs, el teclista d'Oques Grasses, a la producció, i compten en aquest tema amb les veus femenines del cor Increscendo, confirmar la voluntat del grup de continuar movent-se, jugant i redescobrint-se constantment. Atenció, que just després d'aquesta cançó parlarem amb un dels impulsors, els membres originals dels Amics de les Arts, que va deixar-ho fa un temps, però no parlarem de música ni dels Amics de les Arts.

0: Dones Muntanya és un documental que ofereix un retrat íntim de la memòria, l'experiència vital i la saviesa de dones del món rural català. Dirigit per Eduard Costa i Sònia Armengol, el documental es projectarà aquest pròxim dissabte a les 6 de la tarda al Palau de l'Abadia. Tenim ja el telèfon als dos directors per saber-ne tots els detalls. Hola!
1: Bon dia!
0: Bon dia. Hola. I moltes gràcies per atendre'ns.
1: Un plaer.
0: Llegim que aquest documental dona continuïtat a Dones de la Mar, Dones en Terra, estrenat al març del 2024, i que donava veu a la darrera generació de dones de Sant Pol Pescador a través dels seus relats de vida i la recuperació de la memòria col·lectiva vinculada al mar, oi? És així, oi?
1: Sí. Sí. Sí, és una mica aquest relleu, de que quan vam estar caminant totes les històries i les vivències aquesta línia entre mar i terra, amb la Sònia vam girar el cap i vam veure la muntanya i vam dir com seria la història de les dones que van viure a la muntanya.
2: Sí, i de fet també aquí en el mar hi havia aquesta part, no? Perquè hi havia aquí a Sant Pol hi havia els pescadors, però la part de pagès hi és a tot arreu.
1: Sí.

0: I com que havíem recollit aquella part de mar, vam dir, ostres, ara ens falta la part
1: La part
0: del
1: de
0: pagès,
1: muntanya.
0: de muntanya, no?
1: Llavors aquí és on va aparèixer la Garrotxa. Els meus avis eren de les Planes d'Hostoles, ara ja han mort. Llavors allà queda la meva tia, la Nuri, i allà va començar el projecte de buscar persones grans amb un fort arrelament, amb uns valors, amb una mirada al món que per nosaltres ja sembla una mirada com quasi com d'un altre planeta, en cert sentit, no? Perquè tenen una relació amb l'entorn que ja no és la que tenim nosaltres, no?
0: Sí, bueno, alhora que hi ha també molta consciència de l'origen, no? Vull dir que tothom que veu la pel·lícula i nosaltres mateixos, quan estàs amb elles, és estar amb la iaia, no? És estar amb l'origen que tenim tots en comú, no? De fet, potser has d'anar més enrere o menys, però tots venim de pagès, no? En algun moment, i contactes amb això. Vull dir que sí, que és un món que queda lluny en el present, però que alhora el sents a dintre com a teu, no? D'alguna manera, té aquesta...
1: Em
0: Sí.
1: sembla que em parleu a partir del testimoni de quatre dones, oi?
0: Sí. Sí.
1: Quatre dones que les seguim durant un any i són perfils diferents que completen una història, no? I realment el fet de crear vincle és el que ens ha permès arribar a una intimitat que jo crec que sorprèn el documental, perquè quan estàs veient el documental estàs allà amb elles, d'alguna manera, no? I no saps que és un documental, estàs amb elles.
0: Sí, de fet, jo crec que aquesta és una mica l'aposta que vam fer, no? De dir, anem a crear un vincle llarg, no? Vam estar un any sencer. També són persones que estan molt a prop de la ciclicitat, no? De les estacions de l'any, i vam dir, vale, doncs anem a fer aquesta roda d'un any. Llavors això ja ens va donar una perspectiva llarga, no? D'anar-les visitant, anar-nos coneixent. Llavors pots entrar en una intimitat que això és de pell de gallina, no? Perquè entres en una profunditat molt bonica, i també d'elles obrir-se des d'un lloc que no estan habituades. Són persones... És una veu molt silenciada, no? El d'aquestes dones. Llavors és molt bonic perquè per elles també ha sigut una possibilitat d'obrir-se, de recordar, de ser escoltades, no? I a més, després posat en una pel·lícula,
1: Sí,
0: que...
1: no, i he tingut l'experiència de tenir aquestes dones que estan totes vives davant de la pantalla gran i veure's allà, no? I
0: Amb tot el
1: amb
0: poble,
1: tot el
0: això.
1: poble, de fet ara ho repetirem el 20 de juny a la placeta, un cine a la fresca, amb tot el poble de nou, que tornem a passar la pel·lícula perquè hem fet una exposició també d'aquests testimonis, per tant, com amb motiu de cloenda de l'exposició Dones Muntanya, tornem a passar la pel·lícula al poble, i hi ha aquest reconeixement de tot el poble, no? I aquest
0: Sí.
1: honrar aquesta feminitat, honrar aquesta ruralitat,
0: Aquesta dona Pilar, no?
1: aquesta dona
0: També,
1: Pilar,
0: aquestes
1: sí.
0: dones que sostenien tota l'estructura familiar i al final social també, no? I bueno, hi ha molts temes, eh? Toquem molts
1: Sí, la
0: temes.
1: bellesa, la vida, la mort,
0: Sí.
1: el llegat, la
0: Sí. Que
1: tradició.
0: és allò essencial, no? També estem parlant de persones que estan al final de la vida, amb la qual tenen una experiència que les fa sàvies, no? I llavors, fàcilment toques lo essencial en el que expressen, en el que
1: Sí,
0: expliquen.
1: hi ha un moment fins i tot que pots veure el món des dels seus ulls i des de la seva innocència i de la seva incomprensió. Que nosaltres podem dir, el món va per aquí, va per allà, Mare de Déu, això, Mare de Déu. Però clar, quan et poses amb els ulls d'una dona que ha viscut una postguerra, que ha viscut una industrialització, que ha viscut una digitalització... O sigui, són sis capes de distància entre el que tu vius i el que ella ha viscut, i també toques aquests valors essencials que no s'han mogut, encara que s'hagin anat passant, no? Vull dir, hi ha reflexions profundes de com va el món, que te les pot dir una dona gran que t'impacta de la sinceritat i transparència i de la innocència, de dir, com és possible que això passi quan hem viscut el que hem viscut fa tan poc o en vida, no?
0: També
1: estava pensant que també han estat generoses en el sentit que, pel que dieu, s'han obert molt i justament explicava que són d'una altra generació, nascuda als anys 30, no? En la postguerra, i que potser
2: la intimitat, la vergonya, aquestes coses poden estar més instaurades. Això exposar-se davant dels veïns i de tot en aquestes sessions que comenteu,
1: sí,
2: com ho viuen?
0: Jo crec que per això ha sigut catàrtic, en el sentit de que, o sigui, amb nosaltres podien tenir la intimitat d'estar dins de casa recollides, sí, llavors s'han anat obrint des d'aquest vincle, no? I no s'ho imaginaven, no s'esperaven que això després doncs, es passaria allà a la plaça davant de tothom, no? Però com que ja se n'han relat, no?, en el projecte, doncs s'ho han trobat de cara i han viscut també aquest reconeixement de tot el poble, no? Llavors, clar, ha sigut molt bonic, perquè potser si els haguéssim explicat d'entrada haguéssim dit, ui, no m'emmerdis, però de cop s'ho han trobat i, ostres, no sé, tenim una Enriqueta que va viure 80 anys penjada en un mas allà a prop de Mer i que va baixar, doncs, això, fa 10 anys al poble perquè es quedava sol al mas i la filla li va dir, em fa por que estiguis allà, i cada persona amb pocs dots socials en el sentit que s'ha relacionat amb molt poca gent, no? I de cop, doncs, això, el dia després de l'estreno passejava pel poble, tothom li parava, tothom li deia coses i ens deia, tu creus fer-te famosa a aquestes edats, no? Ha sigut una revolució per ella.
2: Les heu fet heroïnes locals, no?, d'alguna forma.
1: Sí, i elles han posat veu a alguna cosa que el poble sabia i potser no havia pogut expressar, i a través de la seva valentia de posar-se allà i d'exposar-se, l'altra gent també s'ha sentit validada i molta gent deia, a mi també m'ha passat això, i a mi jo tal. I a mi...
0: És que
1: de cop
0: sí.
1: Posaves veu a alguna cosa que estava dintre que no havia sortit o no havia tingut l'oportunitat de sortir, i que elles ho han pogut expressar en nom de totes.
0: Exacte, és l'Enriqueta, la Carme, la Maria i la Siseta, són elles quatre, però elles quatre estan representant totes les iaies de Catalunya.
1: Exacte, no? Perquè te'n vas al Ripollès, és el mateix, te'n vas al Berguedà, és el mateix, te'n vas a l'Alt Empordà, és el mateix.
0: I quan fem els passes de la pel·lícula i després fem una mica de col·loqui, ens passa això, no? Tothom comença a parlar de les seves històries que són les mateixes, no? Cadascú amb les seves particularitats... Però és molt bonic, perquè al final és molt universal, també.
2: Hem començat explicant que havíeu fet un altre documental més enfocat cap al mar i que vau girar i vau mirar les muntanyes. Heu trobat elements que potser no ho pensàveu al principi, que uneixen molt la muntanya i el mar, i al contrari, coses que dius, mira, les dones de la costa tenen una cosa molt diferent de les de la muntanya...
1: El mar és una cosa indomable. Llavors ens trobàvem... És com si trobéssim una tempesta cada dia, no? Llavors veiem que sí que hi havia com dues posicions molt clares al mar. Dones patidores, dones no patidores. Dones que deien que és l'ofici i dones que tot el dia miraven allà el trencall a veure si arribava la bandera i veien la punta de la vela.
0: Una filla de pescador que et deia, jo mai em casaré amb un pescador, no? Perquè el que vaig patir... Sí,
1: hi havia com aquesta cosa que entregaves el teu marit o el teu marit i el teu fill
0: al mar.
1: I això passava cada dia. Llavors hi havia gent amb més seny o menys seny. I després el que sí que repeties aquest paper pilar, aquesta cosa fonamental de la dona que està a casa, que gestiona, que ven el peix... I que
0: amb els homes doncs, fan girar la roda, no? Sí. Que és un treball en equip i que cadascú fa la seva part i això és el que fa que funcioni tot. I jo crec que el que hi ha molt en comú és també aquest paper del cuidar, no? Del sostenir. I després una altra cosa que també ens ha cridat l'atenció i que és molt bonica és la vida al poble, no? Aquestes cases obertes, les portes de... No? Això passa a mar i passa a muntanya, que les portes eren obertes, que tothom sabia tot de tot, no? S'ajudaven, una tenia la cuina econòmica, doncs tots hi anaven a buscar l'aigua calenta, no? I això passa a tot arreu i és bonic perquè dius, ostres, aquí ja alguns hem perdut, no?
2: Ara fa gràcia, m'ho fet pensar, perquè heu explicat això de les dones que miraven al fons, allà em sirvava el vaixell, i justament a Sant Pau de Segúries, molt a prop de Sant Joan,
0: sí,
2: hi ha la llegenda del gegant, que és el mariner, no?, que justament li va passar que el mar es va endur, crec que la seva dona i la seva filla. I ell va agafar un rem i va començar a pujar a pobles endins i anava demanant, què és això? I deien, un rem. I llavors continuava pujant cap a dalt a la muntanya. Què és això? Un rem. Fins que arriba un poble que li van dir, què és això? Diu, una pala de forner. i va dir, doncs em quedaré a viure aquí, perquè volia, volia trencar amb el mar, no? Justament.
0: Ostres.
2: M'heu fet pensar en el que explicàveu d'aquestes dones.
1: Que fort.
2: Aquesta part indomable.
0: Sí, sí. Salvatge.
2: Aquesta visió d'aquestes dones, tant de les del mar com les de muntanya, és una visió que creieu que està desapareixent? Són els últims testimonis d'una forma de viure, d'una foto d'un moment?
0: Jo crec que sí, que està molt clar que sí.
1: És
0: I per això també aquesta urgència, no?, d'agafar-les, les hem agafat una mica al vol, no? Estan fet de dones de la mar, són 8 protagonistes, d'aquestes 8 en queden ara mateix 4 vives, i dones muntanya, doncs per sort estan totes 4 i ho podem celebrar. Però sí, o sigui, de fet ho deia, és com amb una vida, són persones que amb una vida han viscut una transició, o sigui, elles van néixer en un entorn rural, que és com hem viscut la humanitat durant centenars d'anys, no? I amb una vida, tots aquests canvis. Que algú et pugui parlar en primera persona de com era pues viure això, no?, a pagès, sense llum, sense aigua, amb els animals, i d'una manera pues, molt autosuficient, també, perquè no tenien una altra. Això avui en dia és que hi ha molt poca gent que ho pugui fer, no? Sí. I llavors, pues, jo crec que també hi ha molts sabers que és molt bonic de poder recuperar, no? Hi ha, no sé, algo tan senzill com, per exemple, el recuit, no? El recuit, ens vam adonar que el recuit ha sostingut generacions i generacions, perquè no menjaven tanta carn, però en canvi de llet en tenien, no? I era una manera de conservar la llet. I com es fa el recuit? Pues bé, elles t'ho expliquen ràpid, però qui avui en dia sap fer recuit? Pues no n'hi ha tantes, no? I de coses, això és un exemple, i n'hi ha
1: sí, milers. O l'element de la matança del porc, que vas veient que hauria de ser patrimoni immaterial de la humanitat, o si més no, de la cultura catalana, que hauria de ser una cosa que te n'hauries d'enorgullir i facilitar, que la gent que té aquella convicció i arrelament que continua fent, doncs que es pogués continuar mantinguent, perquè realment és una cosa que ha marcat tota la ciclicitat de tota la gent que vivia al camp, de que apareixia un moment d'abundància, de rebost, de guardar els recursos, de compartir recursos, i és una identitat clau que bueno, ara ningú sap el que és, no? Però també ens trobàvem amb això, que anaves fent el documental i estaves descrivint algo que ja no existia en la matèria, ja, que eren 4 gats que fan això, però bueno.
0: Sí, jo crec que en el documental mateix hi ha això, aquesta necessitat de recollir aquest saber per agafar el relleu, no? Perquè, de fet, bueno, això, hi ha una escena on surt això de la matança, no? I és una mica això, la vida continua i hi ha coses que s'han de recollir.
2: Disculpeu, que m'ha vingut
0: post. No, tranquil.
2: Ja per anar acabant, abans hem tingut una conversa que seria una altra entrevista que també seria interessant, sobre indústria.
0: Sí.
2: Ren, m'heu explicat que estàveu treballant en un nou documental. Expliqueu-me en què esteu treballant i la forma en què treballeu, perquè hem parlat que en el nivell de la indústria hi ha dos camins, no? El camí de productores grosses i que tenen molt engranatge i molta força i que segueixen un camí, però vosaltres n'heu seguit un altre que també us permet segurament més llibertat, no?
0: Completament.
1: Sí, nosaltres estem fent ara un documental a la Cerdanya que anem a recollir el testimoni i la veu de tota aquesta gent que treballa la terra, que treballa els ramats, les vaques, els cavalls, les pastures, tota aquesta saviesa que hi ha al voltant d'aquest vincle entre l'home i la muntanya i els recursos.
0: Sí.
1: I
0: aquests guardians també del territori, no?
1: Sí. És com una continuació natural del Dones Muntanya, on ho portem a com s'està vivint la vida a pagès actualment. I
0: sí, i també un recull, torna a ser un món que està una mica en vies d'extinció i que dius, ostres, anem a veure què queda aquí i hem d'agafar el relleu.
1: Hem de salvaguardar. Vull dir...
0: Sí, i també recolzar d'alguna manera aquest impuls dels que segueixen, perquè hi ha gent, no?, que està seguint.
1: Sí.
2: I a part, per curiositat, Eduard, tu hi has estat, no?, a Sant Joan alguna altra vegada?
1: Sí, jo a Sant Joan hi vaig tocar amb l'últim indi, allà al claustre.
2: El Festival del Conte Arnau.
1: Exacte, i ho recordo, però amb molt d'amor. Ens van cuidar moltíssim abans de tocar, i el concert va ser molt entranyable, va ser molt, molt proper, amb molta joia, molta alegria. I a més van fer la llegenda del Comte Arnau, també van fer una cançó al voltant del comte, i sí, i jo sempre dic a la Sònia, diu, és un lloc que sents l'arrel, no sé què passa, que el sents com molt ben arrelat, hi ha com molta fortalesa, no? I aquesta cosa que té la muntanya, no? De que tot està com molt, molt apuesto i molt sòlid, no? I que hi ha una bona base per poder sortir.
2: Sí, sí.
1: I és curiós, és algo telúric, jo crec, perquè ho notes amb el cellar. I també ens està passant amb aquest documental que estem fent a la Cerdanya, que a la que puges en alçada, hi ha tot una manera de fer, de viure, de relacionar-te, no? Jo sempre dic, quan vas més cap a muntanya, allà ja no hi ha advocats i no hi ha jutges, sinó que hi ha paraula. El valor de la paraula és una cosa que el valor de la paraula té un valor que és molt alt, de dir, vam acordar això, vam acordar allò, el cop de mans, no? Has d'espavilar i la teva paraula ha de tenir valor, no? I ens passa això, que quan fem acords i coses amb... Pujarem a gravar, tal, o sí, fem el documental.
0: No sabem on dormir. No patiu.
1: No patiu.
0: Tal. Ja ho trobarem, no?
1: Però hem de firmar un contracte pel documental. No, no patiu, ja ho trobarem, però... Nosaltres, clar...
0: Ja ens ho estem preparant, però la base és aquesta confiança.
1: És aquesta confiança que dius...
0: La que pots comptar-hi, no?
1: Són valors intangibles que d'una manera de funcionar. Això ho parlàvem ahir amb en Juan Carlos, un dels ramaders, no?, de el Salanat.
2: De la Cerdanya.
0: Sí, però què anaves a dir?
1: Salanat, ara. L'he tingut aquí, Salanat. Sí. Bueno, no ho sé.
0: Ja, però... Juan Carlos, l'hem entrevistat aquesta setmana i ens ha dit tantes coses, estem encara impressionats.
1: Em deia, hi ha una cultura rural. Una cultura rural és una manera de viure i entendre el món que des d'un altre lloc, que no sigui algú que viu allà, no el pot entendre. Per tant, quan algú des d'un despatx dissenya una carretera, dissenya un túnel, fa un macroparc d'aero tal, és algú que probablement no en té ni idea de quina cultura hi ha en aquell lloc. Tu rebentar una muntanya i fer passar 6 carrils et rebenta la cultura d'aquest lloc. Posar un parc eòlic et rebenta la cultura d'aquest lloc.
0: O les mateixes normatives.
1: O les mateixes normatives ramaderes que són tants pals a les rodes, no? De dir, hi ha un criador de cavalls que et diu, no, si la gent es fiava de la meva casa, anava al veterinari, em posava el segell i ja tenia la carta de cria.
0: Estem parlant d'una casa que criava cavalls, seu pare, el seu avi, el seu
2: besavi. Sí.
1: I ara no, ara hi ha una normativa europea que necessites 4 veterinaris, 2 registres,
0: passaport,
1: 10.000 vacunes...
2: Sí, sí.
1: Dius, clar, aquell home que sap l'ofici, li ve un tio que no sap l'ofici, que és un tècnic, que li diu, has de fer això. Sí. I l'altre diu, però si porto 3 generacions fent això.
2: Sí, sí. Hi ha pagesos que estan sols, no?, i que tenen petites explotacions i que passen més temps davant de l'ordinador que davant de les vaques.
1: Aquí està. Llavors, tia, és molt complicat aquest moment, aquest encontre de mons, no? Hi havia... Bueno, estem parlant molt ara, però... Hi havia aquest moment com que el tècnic ve amb una freqüència i el que té la cultura rural té una altra freqüència. I piquen,
2: no
1: es troben. Però has d'acabar fent el que vol el tècnic perquè ho diu...
2: Perquè t'hi jugues, sí.
1: Però hi ha una desconeixença d'aquest món, no?
2: Sí.
1: Doncs... I bueno, sí...
2: No, és molt,
1: molt, molt,
2: sí, molt interessant, vull dir que per això ho estàvem allargant. Doncs, Eduard i Sònia, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé la projecció, que hi hagi molta gent. Moltes gràcies.
1: Gràcies, un plaer.
2: Que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Merci.
2: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.
3: La veu de Sant Joan, serveis informatius. Dies abans de prendre possessió, Paco Murillo va presentar una sèrie d'al·legacions contra l'acord de l'aprovació inicial del pressupost, un punt que va generar confusió a tothom. Es votava una proposta que admetia a tràmit les al·legacions presentades pel nou regidor, però que en el segon punt les desestimava per improcedència basant-se en els informes tècnics i jurídics emesos per secretaria i intervenció. El ple havia de decidir si prosperaven o no. En cas de fer-ho, com així va ser per 7 vots a favor d'Aliança i Som i 6 en contra d'Esquerra, el PSC i l'Alternativa per Ripoll CUP i 3 abstencions de Junts, el pressupost es validava definitivament, però en cas contrari no s'hagués aprovat. Oriol deia que l'haurien abocat a convocar una nova qüestió de confiança. Podem sentir-la carregar contra els socialistes.
4: En una maniobra política legítima però immoral, el qui avui ha jurat el càrrec de regidor, el senyor Paco Murillo, va presentar al·legacions al pressupost per intentar paralitzar-lo i revertir el que les ments socialistes d'alta volada havien considerat un error dels antics regidors. Les dues raons que al·legava el senyor Murillo, o més ben dit, l'equip de Girona o de Barcelona que li va redactar les al·legacions, perquè és evident que no les va escriure a vostè.
3: Un fet que va confirmar Iglesias admetent que els serveis jurídics del PSC havien trobat uns errors. Això sí, demanava el vot a favor en el punt. Un fet sorprenent que va fer-li notar la portaveu d'Esquerra, Chantal Pérez. El secretari va haver-li d'aclarir què votaven i després de pensar-s'ho dues vegades van fer-ho en contra. Sentim el moment.
5: Viendo lo que está comentando usted y lo que ha dicho la señora, discúlpeme, de Esquerra Republicana, ¿verdad? ¿Vale? Nosotros vamos a votar que no, también. Possiblemente, ja veurem.
4: Lògica, senyor Iglesias, té lògica, certament.
3: Chantal Pérez va expressar dubtes pel punt i va renyar els socialistes.
6: Perquè ja es va votar el ple. A vostès no els agrada, però uns companys seus van decidir en aquell moment que jo era el que volia votar precisament per evitar tot el sainet que vostès han provocat després. I que no beneficia Ripoll, beneficia el seu grup i beneficia Aliança. Per tant, ruminso.
3: Pérez deia que no ha de venir ningú de fora a dir-los què havien de fer. A més, va demanar al PSC i a Oriols que es barallessin al Parlament, però no a Ripoll. En una línia similar s'expressava Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP.
7: Això tot plegat forma part d'aquest interès de seguir perpetuant el nostre entendre una mena de sainet, aquesta confrontació entre el PSC i Aliança per aviam qui és l'antagonista de l'un i de l'altre. No? Jo crec que al final acaben sent dos partits que retroalimenten, és a dir, una aliança catalana forta alimenta el PSC que representa que ha de ser l'oposició i viceversa. No?
3: Això deia Joaquim Colomer.
8: Uns pressupostos que no van d'anar a favor de Sílvia Oriols o en contra de Sílvia Oriols, sinó que són uns pressupostos que van a favor dels veïns i veïnes de Ripoll. I per això, doncs, la nostra formació, que només es dedica a Ripoll i que, per tant, no té aquestes baralles que tenen tots els altres partits a nivell del Parlament, perquè ens centrem només en Ripoll.
3: Per això va reiterar el suport als comptes. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul.

0: Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts, 2 de juny de 2026. Soc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que algú se subscrigui al canal de l'Òscar Montalvo, El poder d'estar sobrio, on parla dels seus problemes amb les addiccions. Aquest diumenge hi haurà una nova campanya de donació de sang al pavelló municipal d'esports, però en serà una d'especial. La Núria Soldevila prendrà el relleu d'en Jordi Cortacans al capdavant de l'associació. I hem anat fins al monument de donants de sang, a la Coromina del Bac, per parlar amb ells. Hola.
1: Hola.
2: Hola, bon dia.
0: Jordi, has estat un referent, són molts anys.
1: Jo he estat 30... vaig entrar en 1999-2000. Mm-hmm. I són molts anys, aquest monument que estem ara aquí, com aquell qui diu, el vam amb en Sala, vam estar molts dies junts parlant, el dia que el vam posar no hi havia totes les cases a darrere, i ara estic una mica cansat.
0: I ara passes el relleu a la Núria, i no pararàs de cop per això.
1: Tindré unes donacions amb ella perquè em vagi aprenent, però crec que ho farà perfecte, més bé que jo.
0: Com et sents tu, Núria?
2: Jo, clar, això fa respecte, perquè és clar portar una associació d'aquestes, encara que només sigui d'aquí Sant Joan, però bueno, ens vam reunir ell i jo, em va explicar una mica doncs en què consistiria, i sí que he de dir que, clar, amb la seva ajuda els primers anys, doncs espero que sí que, crec que sí que me'n sortiré, i em fa il·lusió, perquè al final jo ja sóc donant de sang fa molts anys.
0: Que sigui donant deu facilitar les coses, no?
1: Ella, com que és donant habitual i molt bona donant, que no en fallava cap, vull dir, ella ja sap de memòria què s'ha de fer.
0: Jordi, aquests últims anys hem explicat que han baixat molt les donacions.
1: Sí, una mica és el que em va fer rumiar a buscar relleu. No em vull pas donar la culpa jo, perquè ha baixat a molts llocs. Des de l'any de la pandèmia cap aquí, la pandèmia ho ha canviat tot.
0: I amb el relleu també es busca idees noves, sinergies noves. Núria, tens pensat alguna cosa?
2: Bueno, de moment el que faig és, com que tinc fills joves, doncs inculcar-los una mica això, que no costa res anar-hi i donar, i que ho diguin també doncs amb els seus amics, i sobretot doncs necessitem jovent que comenci a apuntar-se al carro, perquè clar, són els futurs donants, no?
0: Doncs moltes gràcies.
1: I ja sabeu, diumenge de les 10 a les 2 aquí al pavelló, no quedeu, que es necessiten 1.000 bosses diàries per cobrir les necessitats dels hospitals. Penseu-hi.
0: Queda dit. Tu, Jordi, treballant fins l'últim dia. I marxem explicant-vos que ja hi ha les entrades del Festival del Conte Arnau a la venda. Enguany, entre d'altres, venen Manu Guix, Maria del Mar Bonet i Blau Mut. Trobareu les entrades a tiquetic.com. I això és tot. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i La Xarxa. Fins demà.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260, a la corba de Ribamala entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara, la principal preocupació de l'alcalde de Sant Joaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
2: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar més que clar i evident que dia que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge, i les cues van ser molt llargues. El que sí, arrel d'aquestes cues i de lo que passant i succeint, sí que hem parlat molt seriosament, no només amb el Ministeri, sinó també amb el Servei Català de Trànsit, que és un tema a resoldre definitivament.
1: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantiria més fluïdesa al trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril. Els operaris hi treballen entre setmana i també els dissabtes, però tot i que avancen segons el previst, són lentes. Les actuacions consisteixen en una sèrie de treballs en alçada per col·locar una malla gruixuda de la paret per garantir la seguretat de les persones i s'han de fer fins a 800 pilotatges, que vol dir traslladar les càrregues fins a un estat més profund. En el seu moment van tardar a començar un mes i mig perquè costava trobar professionals en alçada disponibles, ja que estaven treballant per a Adif i Renfe retirant esllavissades a les diferents línies ferroviàries.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible.
1: Mas la Sala és una cooperativa d'habitatge i producció sense ànim de lucre a Sant Pau de Segúries que treballa per la regeneració d'ecosistemes, la resiliència i la cooperació.
2: A la cooperativa Mas la Sala practiquem l'agricultura i la ramaderia regenerativa, que en el qual un dels seus pilars és justament aquest, maximitzar la captació de carboni en base a la fotosíntesi que puguin fer les plantes de la nostra finca. Se sap que les plantes que componen una pastura, sobretot si està sana i està gestionada amb un maneig rotacional, racional o holístic amb el bestiar, optimitza i accelera moltíssim la captació de carboni de l'atmosfera del sol a través de la fotosíntesi que fan aquestes plantes.
1: I tu, estàs preparat per sacrificar comoditat, accessibilitat de productes i preu per afavorir projectes que produeixen pensant en el nostre clima? Monet and left foot.

li vaig oferir un caramelo un vespre de Sant Medí i ens ha costat Déu i ajuda't

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El tràfic diari, el ritme accelerat del dia a dia i l'ús excessiu del mòbil mentre es camina pel carrer impedeix fixar-nos en els petits detalls arquitectònics i artístics que s'amaguen als racons més inesperats dels nostres pobles. L'Ajuntament de Ripoll ha impulsat Ripoll amb ulls tafaners. Han escollit 36 petits tresors de la vila que passen desapercebuts i s'han de localitzar amb l'ajuda d'una fotografia. Hi ha mosaics, fonts, bancs, relleus, escultures, rellotges de sol o murals. L'agent cívic de la vila, Jordi Raulit, és la persona que va tenir la idea i explica d'on va sorgir-li.
2: Als anys 78-79 fer una exposició a la caixa de pensions quan hi vaig a les exposicions. I sempre he tingut el record d'aquesta exposició que ens va agradar molt. I mira, passejant pel poble de la feina, no? Passejant, treballant, doncs mira, em vaig fixant en petits detalls que dic, ostres, dic, això seria bo que la gent, en vez d'anar tan estressats com anem, que si el mòbil, que si el nen a la piscina, que si el nen a jo, doncs que es dediquessin a passejar una mica per Ripoll i anar descobrint tots aquests petits tresors que tenim amagats, que realment és que en tenim molts. No sé dir que se tria, realment en podríem haver trobat 200-300, que és el que pretenem, que molta gent, a part de trobar aquestes, en trobi d'altres i digui, ostres, doncs us passo aquesta que potser no la sabeu.
1: Raulit diu que ha intentat posar-ne dels diferents barris de la vila i no només del barri vell. Per jugar, es pot recollir un fulletó i un llapis a l'oficina de turisme a l'entrada del Museu Etnogràfic i tornar-lo omplert amb les localitzacions correctes al mateix lloc. Raulit explica que no és una cosa per fer en un dia o una tarda, sinó que un dia en fas un parell i vas fent. Qui aconsegueixi trobar els 36 elements abans del 31 de juliol entrarà en el sorteig d'un lot de productes de proximitat. L'alcaldessa Sílvia Orriols també estava contenta amb la iniciativa.
3: Aquest joc que podrem participar petits i grans, la veritat és que n'hi ha que ni jo mateixa sé on són, per tant també tinc feina, i és una mica això, no? En el brugit i el tràfic diari, de vegades no ens fixem en aquells detalls de façanes, de fonts, que convindria que coneguéssim bé, perquè som el nostre municipi i evidentment hauríem de saber tots els racons, doncs és una bona oportunitat per fixar-nos bé amb tot el nostre espai.
1: Cal destacar que alguns dels elements, els ripollesos hi passen moltes vegades pel davant sense parar-hi atenció.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel. Mira, pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes, per
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.
4: I just love to say it.
5: Jeez.